0: el gala especial que estan preparant en el nostre per complir 1.000 números del diari. I per acabar, Suyes la ràdio. Avui no podrà estar final, esperem per al dilluns que ve, però sí que hi haurà temps per als oients amb Suya és la ràdio. Sense més, es dona la benvinguda a Hoy por Hoy Alcoy. Y ahora te pregunto, si estás pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan, encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
1: En els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, el que volem és conèixer l'actualitat d'un centre educatiu emblemàtic, que sempre és molt volgut, sempre dona gust que estiga en així la seva actualitat. Pues parle de l'Institut Pare Vitoria i, per suposat, tenim el seu director, que és Toni González. Bon dia, Toni.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal? Com estem? Bé?
2: Bé.
1: Com sempre, no? I a tope, han començat el curs i precisament volem fer això, un poquet un repàs d'esta... curs 2026-27, que a més porta novetats en el que és l'oferta educativa del Pare Vitoria. Dime-la tu, comencem per ahí.
2: Concretament, per a este nou curs hem encetat una nova oferta formativa, que és el cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.
1: Ja, que xulo.
2: És cert que el que diguem que en el nostre entorn necessita de professionals que sàpiguen gestionar i conservar aquest entorn, educar i actuar front a tots els reptes ambientals. I cal dir que, vull dir, ja tenim alumnat que el que està fent referència és que són mèrits d'agents forestals que vulguin optar a l'opció de bombers, igual que tenim el cicle d'educació i control ambiental, amb el qual també poden opositar a certs departaments de la Policia Nacional que es dediquen a la protecció del medi ambient. I aleshores pensem que és una gran oportunitat i aquestes opcions també obrin el camp a lo que és tot l'àmbit del sector privat, com a empreses privades, que curiosament en la qual ja hi ha comptat, el que estem observant és que no hi ha un excés d'empreses que es dediquen a aquest camp. Vull dir, el tema de jardineria, ornamentació, etc. La gent que necessiten d'aquesta opció. I en altres zones pot ser perquè hi ha més demanda que d'aquest tipus de treballs o de servicis, doncs sí que sol haver un ventall molt més ampli.
1: I seria un poquet per cobrir eixa, diguem,
2: eixa demanda
1: que hi ha. Així també em poseu instal·lacions agràries, o sigui, també la possibilitat de crear el teu camp, no?
2: Sí, clar, per suposat, el dona l'opció de crear un camp, els camps tal qual estem veient avui diferents informacions via televisiva, programes documentals, inclús per xarxes socials. Els camps cada vegada estan molt més automatitzats, domotitzats. El saber la carència que té una planta en un moment donat, quins additius necessita, etc. És molt important tindre tots aquests coneixements per a aquests camps del futur. Dic del futur perquè sí que és cert que fa temps que vegem un abandonament del sector agrícola i hem d'intentar que aquest abandonament comenci ja a minvar i comenci un recreixement al respecte, perquè potser ho plorarem el dia que no tinguem aquest camp i després es tinga en grans... empreses internacionals que tindran el poder per decidir sobre tant del consumidor com sobre la pròpia producció del que hem de consumir, no?
1: Eixe petit agricultor que tota la vida està, que eixe sector primari, que és l'agricultura, pues el potenciar-lo i en gent jove, gent que pugui estar ahí formada. Jo recordo, ve ara per exemple el CAPS, en Cosentaina, el cas d'esta xica de la Montse Brotons, de Marta Brotons, i són gent, això, són xavals joves que el que fan és dedicar-se, i a més, clar, el que fan és cuidar-ho molt, el producte, fer un producte, no, com dius tu, de grans companyies, de grans, sinó tot ahí, sense ningú tipus de, pues això, de productes raros, químics, sinó tot fet de forma molt artesanal, i jo crec que això també el consumidor això ho valora i ho busca.
2: De fet, hi ha un gran forat de mercat en aquest camp.
1: Exacte, que és el que ens passa, que ho diem moltes voltes, que menges una tomaca i no sap a tomaca, pues és buscar aquest tipus.

0: Exacte. Una agricultura professionalitzada, i no sols parlar de l'agricultura, parlem de qualsevol tipus de jardí. Nosaltres tenim zones urbanitzades així, en jardins, que necessitem pues, d'aquestes professions que poden ajudar a...
1: Manteniment.
0: Manteniment i també pues, crear-li un aspecte ornamentístic.
1: Vale.
0: Que pot ser molt més agradable també al propi propietari que està fent ús d'estos serveis.
1: I també comenteu així parcs naturals, el fet de poder emplear, per exemple.
0: Afortunadament, així tenim el parc de la Font Roja, el parc de Mariola, etcètera. Vull dir, i podem fer... pensem que és una opció molt interessant. Des de la Mancomunitat o fins des dels diferents ajuntaments de la comarca pues, poden optar a tindre estos tècnics que poden ajudar a la gestió dels diferents parcs naturals.
1: Exacte. Bueno, pues eixe cicle formatiu de grau superior i de paisatgisme i de medi rural. Grau superior de paisatgisme i medi rural. Ja estan funcionant? Parla'm un poquet, com ha sigut eixe inici... de curs, o encara es poden apuntar els oients que estiguen escoltant, doncs, les persones interessades?
0: Per suposat, les persones interessades en este nou cicle formatiu tenen fins al 15 d'octubre per poder formalitzar la matrícula, i nosaltres estem allà en el centre per informar i explicar i assessorar en què consisteix el cicle. Nosaltres estem ja rebent cridades de professionals que es dediquen a este camp i que volen obtindre el títol, perquè és un mèrit per accedir i pujar en la seva carrera professional en l'àmbit en el qual estan treballant. Per tant, és fantàstic l'opció que tenen.
1: Tu tens els coneixements però no tens el títol. I d'esta forma pues, t'acredites eixa formació. Molt bé. Vale, pues, eixa és un poquet la novetat, però bueno, a part d'ahir són moltes coses. Fem un poquet un repàs de tot el que oferís el PAC.
0: Nosaltres un curs més hem engegat el curs 26-27 i aleshores el que ja tenim tota aquesta oferta educativa, també tenim la família química, el tècnic de laboratori de grau mitjà, el d'anàlisi i control de qualitat de grau superior, i a més també tenim el de producció de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, que este tema té una gran demanda en si mateix, i a banda tenim la família agrària, tant el tècnic d'agrícola com el tècnic de grau mitjà. No? I actualment... tant en aquesta nova oferta formativa que hem comentat avui, ens estan instal·lant un hivernacle a prop del centre, en la dotació de materials de la conselleria i en part també de finançament del centre per poder realitzar la plataforma i instal·lar l'hivernacle. I anem en el que tenim anant un poc més enllà. I un any més tornem a tindre el batxillerat nocturn per a alumnat que estigui fent un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior pel matí per vindre nocturn i preparar-se només una única assignatura, i aleshores pues, doncs, poder avançar en aquests tipus de formació que també van ajudar-lo de cara al futur de la seva pròpia ocupació i no ha d'abandonar aquestes línies, perquè nosaltres ahir sí que ens flexibilitzem i adaptem. I és una opció que a vegades en diuen que no la desconeixen. No?
1: No? I mira, el batxillerat nocturn fa anys que està. Sí. Però bueno, és ideal per això, a la carta, no? Un poc, una assignatura o dos o tres.
0: Tenim una atenció molt personalitzada, afortunadament, perquè la ràtio és baixa, ho hem de dir, i això ens ajuda molt a aquesta atenció del fet. L'experiència que estem tenint aquests últims anys és que l'alumnat està encantat quan arriba a final de curs de poder tindre, són com pare i fill o classes més personalitzades que el que seria el propi diur, no?
1: Exacte, que és un poc més en aquest sentit. Com va en general les classes? També,
0: les classes,
1: com ha sigut l'inici de curs?
0: Hem augmentat en alumnat a nivell de l'ESO i del batxillerat i això ha implicat doncs, que tornem a tindre manca d'espais, d'infraestructures.
1: Eixa era la següent pregunta.
0: Però hem intentat utilitzar altres espais en el centre, com és la biblioteca o algun espai que s'utilitzava com a departament. Esperem, en l'edificant, nosaltres ja sabíem que anem a augmentar en aules, però sí que ens queda curt l'espai una vegada més i probablement de cara a llarg termini hem de plantejar un segon edificant o el nom que tinga en aquests moments, no? però el curs el que més ens agrada és que una vegada més tots els projectes que portaven engegats tornen a estar damunt la taula i apareixen ja de nous, i cada vegada més el centre té molt clar el treballar aquestes línies, que són projectes, que són aquests aprenentatges amb sabers que, per obtindre les diferents competències que necessita qualsevol persona per enfrontar-se al nostre món actual i de futur.
1: Destaca'm algun, des que esteu a Xina, perquè premis també en rebeu molts, també esteu ahí un poc.
0: Sí, ara ja hem rebut un premi en el compostatge que s'ha fet i el proper dimarts acudirem a recollir-lo.
1: Molt bé, per exemple, no? Com a exemple
0: per l'associació
1: de...
0: Terra.
1: Veus? Ah, sí, el Consorci Terra. Sí, sí. Molt bé, perfecte. Vale, doncs aquestes opcions, i ara la pregunta ja m'has anticipat, però bueno, com està? Com està en un poc? Perquè sempre que vens ho comentem i volem, i està en les notícies, sempre es comenta Andreu Sempere obres i pare Vitoria esperant.
0: Com està? Sí, estem esperant les obres. Inicialment, abans de finalitzar l'any, ha d'eixir la licitació per a que puguen concursar les diferents empreses constructores que vulguin optar a aquesta construcció. Espero que opten moltes empreses i que deixin el millor de la seva empresa en si a l'hora de construir aquest nou edifici. I aleshores esperem, tot això són planificacions, que el 19 de juny comencen les obres, si s'adjudiquen les empreses i finalitza al voltant de març, perquè tinguin ahí un període per si queda algo per rematar de cara al curs següent,
1: el
0: 27-28, poder inaugurar un nou edifici.
1: Vale. Per tant, final d'any...
0: 27-28 construcció.
1: Exacte, i el 28-29. Arribar a final d'aquest curs en l'empresa ja decidida, acabem el curs, comencem les obres, no? Seria un poc la idea, i durant un any serien aquestes obres... I en el 28-29 estaria aquest nou edifici, que, com hem comentat ja diverses voltes, estaria just al costat de l'actual, de l'alt.
0: Sí, exacte. Veritat? Diria el que és el segon, entre el que és el segon edifici, i per a que ens entenem la gent que coneix un poc la infraestructura del pare Vittorio, la caseta d'Anselmo, queda enfront, aquesta part ha pegat ahir, la caseta d'Anselmo desapareix i li donen també un tarannà, un aspecte diferent al que és la pròpia infraestructura del pare Vittorio que coneguem actualment, en el disseny de l'arquitecte que ha concursat i ha optat, ha presentat aquesta opció, i és veritat que és molt, molt curiosa, en zones més verdes i en espais on l'alumnat tinga espais i llocs d'esbarjo.
1: Sí, perquè...
0: que actualment pues, n'hi ha
1: menys.
0: N'hi ha menys.
1: Clar, no, tens que anar a cantar gallet, quasi. Que anava a dir, sí, perquè el projecte està. O sigui, el projecte ja està. El que passa que és, falta buscar eixa empresa que puga posar-se en mans a l'obra i a partir d'ahir ja que siga licitada i siga, i ja vaig a tot avant. Molt bé, doncs un últim missatge, ens queda un minutet i algo. Sempre, Toni, doncs això, no? D'este cara a este curs nou...
0: Este curs nou, una vegada més, el comencem en il·lusió. Sabem que n'hi ha moltes necessitats en l'àmbit educatiu i hem de canviar moltes qüestions, però continuem a estar ahí al davant de tots, intentant aconseguir els diferents objectius que ens plantegem rere curs, amb els diferents projectes que solem dur a terme i de nous. I, per suposat, una vegada més, la innovació i el desenvolupament que tenim en compte.
1: Perquè m'has parlat d'increment d'alumnat.
0: Sí.
1: Ara que estareu, més o menys.
0: Estarem al voltant d'uns 800.
1: Ostres, són, eh? 800 xavals, ahir. Sí. Molt bé, molt bé. Ah, bueno, i espera't, un minut, això últim, home. Hem de parlar, avui el tinc així. Hem de fer-li un reconeixement a Paco Blay, que ens va deixar fa molt poc aquí. Oh.
0: Paco Blay és un dels professors emblemàtics dintre del pare Vittorio. Se l'ha de reconèixer de manera immensa i gran, i el llegat que ens ha deixat és molt significatiu. Jo penso que no és un llegat només al pare Vittorio, perquè jo he conegut també la seva vessant política, i vull dir, el llegat que ha deixat a la ciutat del Coll és molt d'agrair, i que ens agradaria que no s'oblidara mai tot el que ell ens ha aportat, tant en l'àmbit educatiu, cultural, de transformació de la societat, com les influències que he tingut en els diferents alumnes per a que desenvoluparen els diferents estudis.
1: Entre ells jo.
0: Clar, i aleshores vull dir... moltes vegades m'està passant últimament, no sé si és que he fet edat, desapareixen molts companys i amics i tinc la vegada que encara estan vius, tinc aquesta sensació.
1: Que estàs encara ahí al costat.
0: Que estic ahí al costat. Vaja, són una referència per a mi. Estaran
1: presents. Ah, sí, Lluís Vidal va estar en Històries d'Ací i des del CAEA i va fer un programa també semblant tota la part investigadora, la revista Eines, que va ser el principal impulsor, bueno, i tantes coses que Paco va fer. Pues bueno, també volien tindre ixe record a ell en aquesta entrevista. Toni, moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Un fort abraç.
0: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.

0: El nostre arriba al número 1000. El proper 2 d'octubre s'entregarà este número, però des de la direcció, des del periòdic, estan organitzant-se una sèrie d'actes que anem a conèixer amb Jessica Sempere, que és directora del nostre. Jessica, benvinguda, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: I Belén Ribas, directora responsable d'Estratègia.
2: Hola, Belén. Què tal?
0: Bueno, pues anem a parlar d'esta edició, el número 1000. Què significa per el nostre ciutat arribar a esta efemèride? El número 1000, què significa haver arribat fins ací? Jessica.
1: Doncs és una enorme satisfacció, però també una responsabilitat. Darrere d'estos 1000 números n'hi ha moltes històries, persones, esdeveniments i moments d'Alcoi i la comarca, i el periòdic ha acompanyat a la ciutat i el seu territori durant tots aquests anys. Són 13 anys, 1000 números, 13 anys, i també el periòdic ha canviat amb la ciutat i el territori. És important que el nostre és hereu de Ciutat d'Alcoi, però que n'hi ha una història periodística darrere molt, molt ampla. Arribar al 1000 ens permet mirar darrere, però sobretot mirar cap avant. 1000 números és una xifra impressionant per a nosaltres, són moltes pàgines, molta faena, moltes històries, però sobretot sentim que formem part de la història recent de la ciutat.
0: Bueno, ese número 1000 que s'entregarà el 2 d'octubre, però n'hi ha també una gala de la qual també parlarem, n'hi ha altres històries, n'hi ha moltes coses de la qual anem a parlar en aquesta entrevista, però Jessica, com ha canviat el nostre durant aquests anys? Ja es complixen 13 anys del nostre.
1: 13 anys. El 14 de setembre van fer 13 anys i sin al carrer. Doncs ha canviat tot. Ha canviat els lectors, les formes d'informar-se, també inclús la manera de fer periodisme, no? Les xarxes socials ens han obligat a reinventar-se d'alguna manera. Ha canviat el coll i el periòdic ha anat acompanyant aquesta transformació. Hem passat d'un model fonamentalment imprès a conviure amb la web, les xarxes socials, vídeo, i ara, després en parlarem, en nous formats que anem a implementar. Però hi ha algo que no ha canviat, i és la necessitat de contar el que succeeix fora, en el carrer, a prop. Parlem d'un mitjà de proximitat i a veure, contar el que passa és la nostra raó de ser.
0: I arriba el número 1000 i què passa després del número 1000? Quines són les previsions que teniu?
1: Pues, bueno, continuar, no? A pel 1001, però precisament hem volgut aprofitar el 1000 per a fer una reflexió sobre quin periòdic volem. No volem quedar-se en la celebració, no volem quedar-se en la fita del número 1000. Volem evolucionar, renovar continguts, trobar noves maneres de contar les històries de la nostra ciutat. En essència, segueixen la mateixa filosofia, però volem que el producte responga també als nous hàbits dels lectors.
0: Que arribem al 1001 i al 2000, si de cas també, Jessica. Però què notarà el lector en el nou nostre ciutat?
1: Bé, el que volem és implementar nous formats i noves seccions per a que el lector es doni compte de que hem actualitzat continguts, trobarà més històries pròpies, més entrevistes, més reportatges, noves seccions, com dic, una major connexió del periòdic amb els continguts digitals. Volem que el lector trobi noves raons per a seguir comprant el periòdic i captar també a nous lectors, nous públics, especialment la gent jove.
0: Ahir internet, les xarxes, tenen un gran paper. Belén, sabem que està al frente de la estratègia. Com se va a traduir esta nova etapa en l'àmbit digital?
2: Pues a veure, avui dia no podem entendre el paper sense el món digital. Al final, i més en un cas com el nostre, que és un periòdic que va néixer precisament del paper, és a dir, que no podem deixar a un costat el paper, però tenim que aprofitar cada format les possibilitats que tenen, perquè una informació pot aparèixer en el periòdic, però després tindre una segona vida en la web, en les xarxes socials, transformar-se en un vídeo, ser un podcast, i que tota aquesta informació pugui aprofitar-se des del paper als formes digitals. Crec que és molt important el poder adaptar el contingut a tots els canals per a poder arribar i poder acostar-se a un públic més jove, perquè al final pense que tenim un problema també en la forma en la que la gent jove s'està informant, i crec que ara tenim una possibilitat i un repte en canviar esta estratègia i apropar-se a la gent més jove.
0: Que no és fàcil, no? Que no,
2: no
0: és fàcil.
2: No és fàcil.
0: Porta molta feina, però jo crec que també el paper és un dels valors del nostre,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Ho ha sigut històricament de
2: clar,
0: ciutat.
2: Per descomptat.
0: I trobar informació en paper també li dona valor, no?
2: Sí, sí, sí. És a dir, és que en cap moment té que ser una batalla entre les formes digitals i el paper. Tenen que treballar junts. Tenim que trobar la manera de que tots els continguts puguin ser atractius tant en paper com en forma digital. És a dir, que ara

0: de la mà de col·laboradors que ja porten molts anys vinculats al periòdic, però també incorporarem noves veus, entre elles estarà Saboreanda, per exemple, la influencer de menjar, de receptes, que ens permetirà, pensem que ens permetrà també apropar-nos a nous públics i és una manera també de renovar el periòdic sense perdre la seva essència, no? Del que parlàvem del que és el paper, el periodisme de reflexió, el periodisme de carrer i bueno, això també és la nostra senya d'identitat.
1: Sí, perquè al final, Belén, sí. Sense perdre de vista
2: clar.
1: Allò que va per les xarxes socials,
2: clar,
1: però adaptar al periòdic.
2: Tots
1: no?
2: Aquests nous continguts que van a fer-se al final són molt interessants i poden continuar i tindre un recorregut a través de les xarxes socials, a través de la web, a través d'un podcast, és a dir, que al final el que anem a aprofitar ara és aquest canvi radical del nostre per a poder oferir un contingut que siga molt, molt versàtil, molt polivalent i que puga servir per a qualsevol tipus de format.
1: No voleu oblidar que al llarg també d'esta etapa no, n'hi ha publicacions importants com són el nostre Nadal, la nostra festa, que van a canviar també, Jessica?
0: Sí, són dos productes editorials insígnia del nostre, tenen una personalitat pròpia i una trajectòria ja molt reconeixible de pràcticament els 13 anys que portem del nostre, però volem renovar-los per a que continuen sent publicacions atractives i actuals, no? També en la transversalitat eixa de la qual parlem respecte a xarxes socials, formats digitals, etc.
1: Parlem molt de xarxes socials, no? De com ens informem, no? D'aquesta manera
0: sí.
1: Ràpida a través del mòbil, un dels reptes, imagine que serà aconseguir que arribar a aquesta gent que tal vegada no està habituada a això d'un periòdic, no? Això de, almenys el paper, però, bueno, almenys que siga digital, no?
2: Sí, perquè al final, a veure, qualsevol persona coneix a una persona adolescent i la manera que tenen d'informar-se, bueno, i no tan adolescent, també gent més major, la forma de rebre informació és molt diferent, és a través d'una pantalla, i no sempre el que hi ha darrere una pantalla és fiable. És a dir, que nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar a aquest canal i ser una informació de referència, de tindre bons continguts, que puguem modernitzar el que és el nostre a aquests canals, però sense perdre el que és la identitat. És a dir, que ara arribaran nous formats en xarxes socials, en vídeo, en podcast, de les seccions arribaran també a les xarxes perquè siguin una nova ferramenta d'informació i l'objectiu de tot el nostre és aconseguir ampliar pues, la nostra audiència, perquè ja no solament serà el lector, serà també audiència. I volem això, que la gent més jove, especialment, conega que en Alcoi tenim mitjans de comunicació de premsa escrita com és el nostre ciutat.
1: I això important és sembrar aquesta llavoreta des de benvenuts, Jessica. N'hi ha
0: sí.
1: Projectes al respecte.
0: Sí, jo sempre poso un exemple que és que quan jo era menuda, ja fa temps, els xiquets era una fita eixir en el periòdic, no? Comprar el periòdic, perquè eixir en el periòdic, perquè, bueno, el cas dels xiquets que jugaven a futbol, la foto de l'equip... Perdó. I bé, pues, avui en dia és que quasi n'hi ha gent, n'hi ha xiquets, inclús els pares, que no saben que Alcoi disposa d'un periòdic en paper propi i amb una trajectòria en guany ja de 13 anys, de 1.000 números, i a més hereu de ciutat, no? Que allò sí que era un verdader logro elixir en el periòdic. Per això n'hi ha un projecte que a mi m'il·lusiona especialment, que és que volem retomar el contacte amb els centres educatius i apropar el periodisme als col·legis, no? És un poc, el projecte seria el periodisme en l'escola, no? I explicar als alumnes com es fa una notícia, com es contrasta la informació, com es construeix un periòdic, com funciona el periodisme de veritat, no el que ens arriba a través de fakes, de notícies, de bulos, no? Que avui en dia a voltes costa, no? Bueno, la gent en general que no té coneixements d'això, pues, inclús

0: costa diferenciar entre el contingut de verdader periodisme del que no ho és, no? Jo vull malse i escric una notícia i la difonc i ja està, i això és informació, no? I volem lo que deia, no? Volem començar per la base i també escoltar als xavals, saber què els interessa de la ciutat, quines inquietuds tenen i escoltar-los per fer-los també un producte i treballar uns formats atractius per a ells.
1: Sí, és que n'hi ha una sabidoria popular que no puc dir-te perquè és aixina, però la gent diu que ho he vist en el nostre o ho han dit en la ràdio. O sigui, si això ho diu la gent és perquè es fia d'aquesta professionalitat que n'hi ha darrere dels mitjans de comunicació frontal, la informació que s'arriba per les xarxes.
0: Sí, tenim aquest segell de qualitat, per dir-ho així.
1: Confien en els mitjans de sempre, de tota la vida.
0: Sí.
1: Bueno, arribem a aquesta gala del 30 d'octubre. Dimecres 30 d'octubre, se la...
2: Setembre.
1: Ah, setembre, sí, correcte. Encara és setembre,
0: el periòdic el 2 d'octubre, sí, la gala el 30 de setembre, el dimecres d'abans.
1: En què consistirà? On serà?
0: Serà en l'Ivan Cada i serà un acte breu, dinàmic i serà un acte eminentment institucional, on volem que el protagonisme siga del periòdic, de la seva història, de les persones que han format part d'aquesta història. Hi haurà contingut audiovisual, testimonis, una part artística, intervencions, les intervencions institucionals corresponents. No anem a tampoc ni a explicar l'escaleta ni desvelar sorpreses, no? Però el que volem és que, sobretot, és que aquest acte represente l'inici d'una nova etapa. Serà per a nosaltres un punt d'inflexió, arribem al número 1000 i a partir d'ahir, com hem comentat durant tota l'entrevista, el que volem és que la gent conega aquest nou periòdic que volem, el periòdic de sempre, però renovat en continguts i sobretot pensant en agradar a la gent, en que la gent vagi al quiosc a buscar aquest periòdic perquè, no sé, perquè ells, qualsevol cosa que li interessa, ells en ells, en fi, el buscar aquesta proximitat en el lector, que per això som premsa de proximitat.
1: Sí, exacte, això és molt característic també del nostre. La ciutat, quin paper tindrà en aquest event?
0: Al final hem fet un binomi, diguem, una relació entre la transformació de la ciutat en estos anys i la transformació, la evolució que també hem tingut que fer nosaltres. I bueno, ja en la gala es veurà també ese paral·lelisme entre la ciutat i el seu territori i l'evolució del nostre, i no volem dir res més per ara.
1: Molt bé. Bueno, pues animem, no?, per a este número 1000, també a fer-se en uno, apuntem-se-ho en l'agenda, perquè començarà a repartir-se el dia 30, però qui no pugui assistir a aquesta gala sí que tindrà la possibilitat de
0: aclarir que estem preparant un suplement, una edició especial, que serà un suplement que s'encartarà en el periòdic del dia 2, en el número 1000, i bueno, en eixe especial, en eixe suplement, el que volem és això, posar en valor el treball d'aquest equip durant aquest temps, posar en valor el propi equip, les persones que formem i que han format part d'ell al llarg d'estos anys, i bueno, esperem també que agradi molt, perquè nosaltres estem preparant-ho tot amb moltíssima il·lusió.
2: Sí, jo, bueno, a banda de que estem treballant moltíssim i crec que va quedar-se tot molt bé, molt xulo, pense que este suplement és una forma de reivindicar el que ha sigut el nostre, el que està sent, però sobretot el nostre que volem de cara al futur.
1: Molt bé, què significa per a vosaltres, per a Jessica, per a Belén, però també per al nostre en conjunt, arribar a este moment?
0: Crec que he repetit esta paraula al llarg de l'entrevista diverses voltes. Per a mi és un moment molt il·lusionant, perquè arribar al 1000 és important, però el que realment il·lusiona és el tindre projectes per als pròxims números, el tindre idees i el voler això, fer del nostre un periòdic renovat i continuar i tirar avant.
2: Per a mi la paraula és evolució, que crec que l'ha dit també alguna volta en l'entrevista, però també és la meva part d'evolucionar, i penso que este número 1000 és el punt d'inflexió, és el moment per aprofitar i pensar com podem continuar arribant a la gent, com s'adaptem a com canvia la societat, i pense que este número 1000 és el moment de marcar aquesta evolució cap al futur.
1: S'imagineu com serà d'ací 1000 números més?
2: Puf, no.
0: És no. Que n'hi ha que tindre en compte que al 1000 hem arribat. Primer feien dos edicions, en lo qual és quasi la meitat. En fi, vull dir que mil números més, mil setmanes més, és parlar de molt, però bueno, evidentment així estarem, no? I ens agradaria que aquell periòdic 2000 siguera sent reconeixible per el mateix que ens ha fet arribar fins ací, que és estar a prop de la gent i contar el que ocorre en la nostra ciutat i la comarca. Però també que aquest número 2000, en aquest número 2000 es reconega, no?, que hem sabut evolucionar, hem sabut adaptar-se i trobar noves formes d'arribar als lectors.
2: Per la meva part, penso que en 1000 números més, clar, els canvis que es fan a través de les xarxes, nous formats, és molt... van molt ràpids, és molt complicat saber què passarà d'ací tant de temps, però és veritat que siga com siga, el continuar creixent, el continuar adaptant-se i el continuar sent un mitjà de referència, el que s'estava dient, és, al final jo crec que és el més important, siga el canal que siga, que el nostre continue sent dins de 1.000, 2.000 o 3.000 números un mitjà de referència.
1: Que siga nostre, que siga de la ciutat i que estiga, continue ahí. Jessica Sempere, directora del nostre, i Belén Ribas, directora d'Estratègia, ha estat un plaer. Enhorabona per la efemèride.
0: Gràcies,
1: i també
0: gràcies.
1: Per la tasca que esteu desenvolupant.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Adeu.
3: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
5: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gil Albert, 63, junto a estación de autobuses.
6: ¿Cortarte el pelo y ganar premios en Alcoy? ¿Comprar pollo asado y ganarte una moto nueva en Alcoy?
7: Sí, en Máximo Barbería y Tío Pollo, tus compras te dan puntos y premios todo el año. Regístrate gratis en el Club Máximo, acumula puntos y cámbialos por productos y servicios en Máximo Barbería y Tío Pollo. Club Máximo, compra, acumula y gana.
8: En Acetex creemos en la fuerza de la unión y en el futuro de nuestro sector. Por eso, del 28 de septiembre al 1 de octubre, acompañamos a nuestros asociados en Home Textiles Premium by Textil Hogar. Tradición e innovación trabajando juntos. Acetex, la fuerza del textil de la comarca.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
10: Ja quedava molt poc per a que comence un nou cicle d'exposicions que porta avant, com sempre, Antoni Miró, la seva càtedra de la Universitat d'Alacant. I en aquesta ocasió el que volíem era parlar amb la persona, la comissària de les mostres, que és, com sempre, dona gust parlar en ella, Maria Guillem. Bon dia, Maria, què tal, com estàs?
11: Bon dia, Paco, quant de temps.
10: Sí, que fea, sí que fea. Ja tenim ahí un nou cicle ja preparat, a més esta vegada en novetats, una, per exemple, del lloc d'exposicions. Bueno, has despuntat-nos sí. Moltes coses, però fem per ordre cronològic. Demà mateixa, al Centre Ovidi Montllor, què podem trobar?
11: Temales Gui de la Vesprada, s'inaugura l'exposició de Xavi Ferragut, uh-huh, amb un títol molt poètic, La dansa del temps, uh-huh, que ja pot donar-nos pista de què podem, uh-huh, disfrutar. Estarà 2 mesos, com sempre, s'inaugura demà 29 de setembre i estarà obert al públic fins al 25 de novembre.
12: D'acord, en el centre Ovidi Montllor. Mm-hmm. Parlamos un poquet de Xavi Ferragut, qui és?
11: Sí, sí, pues Xavi realment té una empresa, sempre treballa com a restaurador, té una empresa de restauració prou coneguda, mm-hmm, i és doctor en conservació i restauració. Mm-hmm. La seva especialitat sempre ha sigut daurador i policromador. No, o sea, aleshores jo crec que tota aquesta tasca de tots els anys, no, sí que ha sentit una necessitat d'este coneixement de les tècniques, d'expressar-lo plàsticament, no?
12: Curiós.
11: I és el que ha fet en aquesta exposició, que tracta d'investigar la relació i la percepció de l'or amb la policromia.
12: De l'or, sí, del material.
11: El pa d'or.
12: Ah, sí, clar, vale, sí, ah, que curiós.
11: El pa d'or.
12: Ja.
11: Que, bueno, pa d'or i pa de plata també utilitza. Mm. I juga amb el color, no, en la policromia.
12: Mm,
11: és una mena, per a, no, el seu treball és com d'investigació de les textures amb un llenguatge contemporani.
12: Vale. Sí, el que és la restauració, no, els temples, les esglésies, ixe pa d'or,
11: sí,
12: o ixe això,
11: pues, retaules,
12: exacte, pues, que és el que ell habitualment, sí, restaura o rehabilita, pues ahí ho fa, ell ho utilitza a nivell, mm-hmm, artístic. Vale.
11: Sí, aleshores jo crec que és com, es donarà una sensació d'una atmosfera com espiritual, no? Que es donarà com una altra visió i unes altres sensacions.
12: Vale.
11: I amb obres amb títols molt, molt poètics. Per exemple, Un instant en l'eternitat, Llum en el silenci, Descans infinit, no? Són molt reflexius.
12: La dansa del temps, que és el títol de l'exposició, ja de per si és molt poètic, sí que és veritat. Este xic és valencià, i és de València.
11: Sí.
12: Vale, perfecte. Xavi Ferragut, La dansa del temps, aquest demà mateixa, ja a les 8, a partir de les 8, i s'inauguració. Què passa el dimecres? A veure, dimecres, perquè canviem de dia i canviem de lloc. Conta.
11: Sí, bé, provisionalment la Jordi de Sant Jordi, estan reparant-la, per tant s'han traslladat les exposicions en la segona planta de l'Ivanka d'Alcoi.
12: Vale.
11: Uh-huh. Per tant, també hi ha un altre canvi, que és que en aquesta exposició, en comptes d'inaugurar dijous a les 8, que és com es fa sempre, no, en el cicle d'exposicions, que és dimarts i dijous, en aquesta ocasió s'inaugurarà el dimecres.
12: Vale.
11: A les 8.
12: Uh-huh. Està ahí el dijous.
11: Per tant, és dimarts i dimecres, no n'hi ha un dia de descans.
12: Exacte. I el dijous està la conferència de Baltasar Garzón, el Calderón, i així anem dimarts, dimecres i dijous a escoltar a Baltasar Garzón. Molt bé. I què tenim en esta proposta del dimecres en l'Ivanka d'Alcoi? A veure, compte.
11: Pues s'inaugurarà el Tribunal de les Aigües d'Antoni Miró.
12: Ostres.
11: És una... Sí, és... estarà des del 30, una altra novetat, uh-huh, és que s'inaugura el 30 de setembre i estarà fins al 24 de gener.
12: Vale.
11: És a dir, estarà 4 mesos.
12: D'acord.
11: Per què? Perquè la sala es dividirà en dos. Uh-huh. Hi haurà aquesta exposició 4 mesos i d'ací 2 mesos s'inaugurarà una altra exposició.
12: Vale. I aniran com alternant-se un poc, no?
11: Exacte.
12: Vale. I així que Toni, que ha fet un poquet, s'ha fixat en aquesta ocasió en el Tribunal de les Àvies, no? És la seua...
11: Sí, bé. Sí, és una sèrie que ja es va inaugurar en València,
12: uh-huh,
11: i ha viatjat en València, ha estat també en la Universitat d'Estiu i també en l'Institut d'Estudis Catalans, i tenim l'ocasió de poder disfrutar-la ara en Alcoi.
12: Uh-huh.
11: I bé, el Tribunal de les Àvies... Bueno, té una tradició mil·lenària, inclús més enllà de mil·lenària, en la qual, bueno, és tots els dijous, per al que no conega el procediment, és que cada dijous a les 12 en punt, en la Catedral de València, en la Porta dels Apòstols, els tribunals, no, es resolen jurídicament conflictes de l'aigua entre els agricultors de l'Alfora de València.
12: Mm-hmm.
11: I és un procés jurídic molt, és oral, no, i és d'immediat, és a dir, no com la resta de, no? Processos jurídics que són una eternitat, aquestes, i és patrimoni de la UNESCO, és a dir, es una, bueno, es una,
12: sí, una,
11: es una historia que con Antoni Miró, pues, además es el tribunal no mestre una llengua, que es el valencià, de sempre.
12: Qué guay.
11: Com es resolven tots els casos, i veia ahir el que el veurem serà aquesta meravellosa sèrie dedicada a aquest tribunal.
12: D'acord.
11: I a les es veurà, pues, diverses, però no només el tribunal, sinó en la seua, no? Tècnica realista, sinó que també és com extrau els detalls, no? De cada, pues, de les cadires, dels síndics, de les séquies, no? Després, com juguen amb els colors, bueno, és molt impactant.
12: D'acord, perfecte.
11: És com contar visualment aquesta, no? aquesta història, no? I artísticament el Tribunal de les Aigües, que és tan valencià, no tan nostre, i que té una tradició, pues, jo t'he dit, mil·lenària, que això és, avui en dia és... No?
12: Té molt de mèrit.
11: Impensable, no? Que
12: poder arribar tant temps. Vaja que sí. Molt bé, doncs sí, està clar. Pues, ahí, com sempre, en el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi, en la Regidoria de Cultura, este nou cicle d'exposicions de la càtedra d'Antoni Miró, i res, pues, ja ho tenim clar. Demà per la vesprada al Centre Ovidi Montllor, i dimecres, a l'Ivanca d'Alcoi, que també, bueno, pues, és una ubicació xula, molt xula. Està clar que la llotja era un poc la dels últims temps, però bueno, que hi ha que reparar-la, que estava un poquet ahí patxutxeta la llotja, i així que anem...
11: I la millor.
12: Exacte, i així anem a l'Ivanca del Coi, que també és un lloc fantàstic. Molt bé, per res, pues t'ho agraïm, com sempre, Maria, que hagis pogut...
11: De res, Paco.
12: Estar amb vosaltres un poquet.
11: A veure si pots vindre,
12: sí, que perquè tots...
11: aquestes dues exposicions estic segura que vos aportaran moltíssimes...
12: Són molt, molt interessants, sí que és veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria, fort abraç.
11: Mira,
12: adéu.
11: A tu, Paco, adéu, moltes gràcies a tu, adéu.
13: L'Institut Pare Vitòria amplia la seva oferta formativa amb el nou cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural. Format per a dissenyar i gestionar espais verds, jardins, parcs naturals i instal·lacions agràries, amb nombroses oportunitats laborals, públiques i privades. Cicles de les famílies Química, Seguretat i Medi Ambient i Agrària. Batxillerat nocturn, ideal per a compaginar estudis i treball. Recorda, el termini de matrícula finalitza el 15 d'octubre. No et quedes sense la teua plaça. Més informació a la web i al telèfon del centre. Institut Pare Vitòria, ensenyament públic i de qualitat.
14: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
15: En Taller Hermanos Alonso decimos adiós a nuestro servicio de grúa tras casi 40 años. Pero puedes seguir trayendo tu coche a Hermanos Alonso, donde seguiremos reparándolo y poniéndolo a punto para ti. Gracias por vuestra confianza a lo largo de estos años. Seguiremos aquí, en Batoy y a tu servicio. Hermanos Alonso, tu taller de siempre, siempre a tu lado.
3: Y si estás pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. I a les 13 i 47 hores anem amb Suyes la Ràdio. Aquest espai que els posa a l'abast aquesta emissora per a vostès, per als oients, per si volen cridar en directe al 96 652 62 76 i indicar aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren. ...96 652 62 76 és el número de telèfon al que poden cridar ara. Estem en directe fins a les 2 del migdia per participar en aquesta secció.

0: També ja coneixen que hi ha dos vies més de participar en la mateixa, amb missatges enregistrats al contestador de Ràdio Alcoi. Poden tocar al llarg de la setmana, cridar al 96 652 62 77 i deixar missatge com ha fet aquest oient.
1: Bon dia. Pues volia dir el meu comunicat que la Fira Modernista ha estat molt bonica, ha estat tot molt bé, molt bé, molt adequat, inclús la glòria que vam fer, la glòria de la festa, rememorant els trajes que utilitzaven anteriorment, va estar el punt culminante de la festa, però tot en si molt bonica. Volia donar l'enhorabona a tots els que han participat i ha sigut tot molt bonico. Aunque no sé si em faran cas, perquè quan també toqui a voltes pa dir que arreglen coses i no les arreglen, no sé si ara em faran cas que ha sigut tot molt bonico. Bueno, això és tot. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per cridar i per indicar aquest missatge. Al contestador de Ràdio Alcoi, el 96 652 62 77. Però ara, si volen participar en directe, així estem. Són les 13:49 hores i poden cridar al 96 652 62 76.

0: Altra opció que poden vostès participar en esta secció és enviant una nota de veu al número de WhatsApp de Radio Alcoi, que els dic de seguida. És el 655 995 795. Ahí poden enregistrar el missatge amb el seu mòbil i ens l'envien. Sí que els demanem que tant si ho graven pel contestador com per nota de veu, ho envien els dilluns abans de les 12 del migdia perquè ens dona temps a nosaltres a descarregar-los i portar-los així a antena. I anem a escoltar un missatge que també ens va arribar al contestador.
1: Buenos días. Les llamo para ver si pueden arreglar las luces de la Vía Verde del túnel número 7. Es el túnel del Mas del Pinar, que no funcionan las luces, no se encienden. A ver si lo pueden arreglar. Muchas gracias.
0: ...96 652 62 76. Si volen participar ara en directe, en suya és la ràdio. Dilluns rere dilluns, la coda final sempre està dedicada a vostès, els oients. Són minuts en què poden cridar per telèfon en directe i indicar aquests missatges de felicitació, de queixa, de suggeriments, del que consideren sobre aspectes que hi hagin a la ciutat d'Alcoi. O també de la comarca, si volen. Normalment, des de les 2 menys 20 fins a les 2 del migdia, és este tram del Suya és la ràdio. Però si ara, en aquests moments del matí, del migdia, pel que siga, no poden, però sí que volen participar, ja coneixen aquest doble via de gravació. Al 655 995 795 és una opció, però anem a atendre ara una cridada en directe. Bon dia.
2: Oiga.
0: Hola, està en Suyas la ràdio.
2: Ah, muy bien, estupendo, porque creía que no llegaba. ¿Está el señor alcalde?
0: No, avui no està, ja vam anunciar que avui no estaria. La setmana passada ja vam dir que no estaria.
2: Ah, ja, pues es que no vaig sentir. Bueno, pues només vull, soc una veïna del centre, vull donar l'enhorabona a tots els que han fet, a l'alcalde, a l'Ajuntament, a totes les associacions, als bombers, a tots, per l'èxit de la setmana modernista. Jo crec que ha sigut un èxit i molt bé. Ara, una cosa que dic a l'Ajuntament, sé que és molts diners i tal, però el piso està fatal, està fatal. I jo vaig vindre, vaig participar, em vaig vestir i vaig participar. Però quan vaig a plegar a casa per la nit, quan es va acabar el modernisme, tenia els peus fatals. Imagina que tota la gent li va passar el mateix. Està tot ple de clots. I entonces el piso este que arreglar del centre. De la mateixa manera que han fet la part de la universitat, pues es pot fer. Entonces, pues volia parlar també, donar-li l'enhorabona, però que el centre està fatal i que este que fer, este que fer, perquè hi ha gent en el centre, hi ha molta gent major, i després pues, hi ha xiquets i tenen que anar en cuidador. És igual que les pintades de zebra, el pas zebra, que estan tots borrats. I una altra de les coses que tenim de seguretat dels peatons és això. I això ho té que parlar l'alcalde en el que porta la causa de circulació. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies per haver participat i, en fi, i visca el coi que vagi endavant. Que continuem com en l'època modernista, de bonico, de adelantat, però en les millores que tenim ara en el segle, este segle, en el 2026, que els treballadors estem millors, la classe treballadora estem millor. Entonces, pobrets, estem fatal. Moltes gràcies per atendre'm. Adeu.
0: A vostè, gràcies per participar. Adeu. I anem amb un missatge que hem rebut al WhatsApp.
3: Paco, y quisiera dar la enhorabuena a todos los que hacen posible el modernismo. No sé quién es el que lo organiza, pero está genial. Esa época se ve que paraba bien a todos, porque no hay nadie que no te guste. Van espectaculares y nos hacen pasar un ratito a todos muy agradable. Y la Gloria, fantástica. Me han dicho, es que eso no lo pude ver, por la gente que había. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Un beso enorme y a seguir luciendo las cosas tan bonitas que tenemos en Alcoy. Y sobre todo ese modernismo que era digno de admirar. Un beso enorme y gracias.
0: Gràcies també a l'oient per enregistrar aquest missatge i enviar-nos-el al chat del WhatsApp de Ràdio Alcoi. Ens queden 3 minuts en directe amb vostès. Si volen participar, 96 652 62 76. I també aprofito per recordar-los que a radioalcoi.com poden trobar ahí vídeos, imatges i sons que ens ha deixat aquesta Fira Modernista de 2026.

per cert, és el suyo, és la ràdio última edició de setembre de 2026. I la primera de la tardor, mirem com ho mirem, sempre hi ha un fi i un inici.